Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: De vegades t'enyor

Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Alano.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec, conmogut

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: dead.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: diosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

de matinada entrucat. Són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperades.

que truquen resten muts. Menys un d'ells, potser el que mana, s'inclina pel finestral.

0: Animal, destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.
1: 1, 2, 3 i...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Gracias.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, toquen flauta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: pessoa, joga a mão pra cima e balança!
1: Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer.

i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

cantarena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estàvia on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

nano que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant la

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: No hay rincón

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, de fet.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, i hem escoltat del Colònia Sant Pere, a www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja dimecres, concretament dimecres, dia 1 de juliol de 2027, girant ja la fulla del calendari. Estem aquesta mitjan setmana número 27 de l'any en curs, són les 4 i mitja passades i avui, si no has retenut, tenim un programa bastant completat, si ho podem acabar fent tot i si no, el que mos doni temps, si més no. Començarem ara en breu, en un minutet, parlant d'aquesta secció que feim més o menys mensualment del Teatre d'Artà, per parlar d'aquesta programació que hi ha hagut i sobretot la que hi haurà al nostre teatre municipal, i ho farem de la mà del seu director Josep de Bassa. Així que, i després també, si no ha de nou, parlarem d'aquest tema. Jo que segur que divendres, precisament a la cafeteria del teatre, hi ha aquesta xerrada sobre aquest tema, no sé si dir per de gràcia interessant en el sentit d'actualitat, de que està complicat tema de lloguer i tot el tema d'habitatge, si més no, i per tant és un dels temes que volien tractar, en aquest cas per agenda els anava bé avui, així que suposo que serà d'aquí una estona o després posteriorment. Per tant, i després també tenim pendent de si dona temps, varen quedar de veure si amb el bal de Manolo Galán podem fer aquest ajuntament informe i posteriorment, i si no, ho deixaríem ja per un altre dia. Per tant, com veus, ben complet de temes en el dia d'avui. També després repassarem, evidentment, seguim amb aquestes festes de Sant Pere, de la colònia Sant Pere, per tant, també repassarem l'agenda que ho venien repassant tots aquests dies, però vaja, una vegada més no està de més. I res, ara sí, d'haver dit tot això, benvinguts, comencem.

0: I bé, com vos deia, avui començam parlant del teatre d'Artà com no pot ser d'altra manera, i ho fem amb el seu responsable, Josep Devesa, que ja el tenim aquí una vegada més. Benvingut de nou, Josep, aquí a Ràdio Artà Municipal.
1: Bones tardes, Tomeu.
0: En aquest cas, fent, com sempre que diem, fent repàs el que hi ha hagut i el que hi haurà, començant un poc així cronològic el que hi ha hagut, per exemple, aquesta mostra escolar de teatre, música i dansa, que això era, en aquest cas, una d'aquestes xifres també 20, 25?
1: Correcte.
0: No, ara pensava, sé que ho tenia per aquí. Però bé, en aquest cas, com ha anat aquesta proposta, o aquestes propostes, perquè en aquest cas eren diverses, emmarcades dins tota aquesta mostra escolar, quina ha estat un poc quina és la valoració en certa manera i com ha anat tot plegat? Cadascuna pot haver estat diferent, però bueno, de manera general, com ha anat la cosa?
1: Així és, enguany fèiem el 25 aniversari d'aquesta mostra de teatre, música i dansa, i enguany per fer una mica especial van convidar a Antonio Domingo, que ens va fer una conferència divulgativa parlant de la importància de les arts escèniques en l'educació dels infants. Acompanyat d'aquesta conferència van haver diferents tallers de dansa, música i teatre que els diferents usuaris, alumnes, participants de la mostra van poder treballar en diferents professors de forma transversal per donar suport a tot allò que estan fent. I una vegada fet això, aquesta activitat dins d'aquest 25 aniversari, pues va iniciar aquesta mostra on van passar els diferents centres educatius i les diferents agrupacions vinculades a les arts escèniques del municipi d'Artà, com l'Institut, que van fer el seu concert anual, també el grup de dansa Dans Artà, Total Dance, les diferents agrupacions de teatre dels diferents centres educatius, de Sant Salvador, Esconvent, a Caragol, i l'Escola de Música. La veritat que estem molt contents des del teatre, bona participació, molt bon públic, i va ser una mostra on tots els alumnes van poder mostrar tots els resultats que han estat treballant durant l'any allà al teatre. I és una cosa completament extraordinària que els alumnes, els nins d'Artà, puguen gaudir d'aquesta part i demostrar tot el que han fet al teatre.
0: Exacte, així és, i que han estat en aquest cas 25 edicions i que siguin per al mínim 25 més al Mango. Evidentment moltíssimes més. Això que anem, ja ho vam parlar també l'altre dia, d'aquesta mostra en poden acabar sortint professionals d'aquests distints àmbits artístics, i per tant també en el cas d'Artà n'han sortit ja alguns, i per tant qui sap si també d'aquesta mostra d'enguany acaba sortint també algun altre en aquest cas, no?
1: Sí, correcte, així és. Hi ha diferents alumnes que han estat partícips d'aquesta mostra i que avui en dia són professionals i que avui en dia participen de la temporada del propi teatre.
0: I per tant esperem que sigui així, i del que han tingut, el que tindrem, de fet, si no vaig errat, comença aquest mateix divendres aquesta proposta, que també ja du uns quants anys, tot i que sempre se cerca també innovar una mica i canviar-ho d'any a any. Aquest centre del patrimoni, en aquest cas, aquesta proposta que conjuga també diferents opcions, que com dic, la primera de totes elles serà aquest divendres.
1: Així és, enguany el Centre del Patrimoni, el Festival Centre del Patrimoni, li hem donat una passa més i farem 9 concerts al llarg del mes de juliol. Tots els concerts seran els divendres i els dissabtes a les 9:30 del vespre, excepte un que ara ho comentarem, i seran en diferents indrets del poble d'Artà. I si vols, Tomeu, podem començar amb el primer,
0: sí,
1: que tenim aquest divendres, que ho fem a Ses Païsses, que és a càrrec de Nacho Melús i el seu grup, i és un concert vinculat a una fusió flamenco-gospel. Flamenco per la part instrumental i gospel per la part coral. Aquest divendres començam amb un plat fort, que és aquest concert de Nacho Melús amb flamenco-gospel. Després, el dissabte, a les 9:30, tenim Rec Dogs, que és una nit de rock amb versions de diferents grups de rock de tots els temps. amb aquest concert, el teatre ha estat organitzat i col·laborat per la cafeteria del propi teatre. I també tenim en aquest concert Andreu Schultz, que és també artanenc. Després, la següent setmana, el dia 10, tenim a Tiu, que és una cantant mallorquina que ens farà música d'autor i ens proposarà el seu disc Assaig Obert, que és un homenatge a la seva mare. Aquest concert se farà en el passeig de la colònia de Sant Pere, ben a prop d'allà on està Samadona. Després tenim el dissabte, dia 11, Nick Lore. Nick Lore és un músic mallorquí que fa versions de pop rock anglès, castellà i català i ve amb la seva guitarra i amb la seva percussió als peus i ens farà diferents versions de les diferents música pop rock de tots els temps. Després, un altre dels plats forts d'aquest festival Sentem Patrimoni és Marina Tusset, que vindrà el divendres de 7 a la plaça de l'Aigua i vindrà amb un acompanyant flautista. Marina Tusset ha estat alumna de la Berklee College en Boston i mos farà música alternativa amb el seu dispositiu electrònic i tot acompanyat de la seva companya flautista. Després, aquest concert és a la plaça de l'Aigua i després passem al dissabte, dia de 8, que tenim Geometrical Sardí, on tenim els músics Jaume Rosselló a la guitarra, Joan Roca, que és baixista d'Antonio Font, que tothom ho coneix, i Pep Aspas a la percussió. És un concert de jazz progressiu amb vídeo projectat i aquest concert se farà en Navalesa el dissabte, dia de 8. Després tenim, el dia 24, tenim dos musicals. Un d'ells és a les 6:30 i l'altre a les 9:30. El primer de les 6:30 s'anomena Tomorrow, amb cançons propis del musical Annie. I el segon de les 9:30 es diu Dancing Queen, cançons pròpies del musical Mamma Mia. I tots dos dirigits per Lluís Canet i Patricia Paisal. Donar una mica més d'informació d'aquests dos musicals. Això és un curs de teatre musical que va començar aquest dilluns i els nens ja estan començant a preparar aquests dos musicals. La veritat que hi ha molt d'ambient aquests dies pel teatre. N'hi ha aproximadament uns 50 alumnes que estan treballant amb Lluís i amb la Patricia i estan preparant-nos dos musicals realment espectaculars. Així que recomano a tothom que vengui i que apoyi aquests nens que estan fent aquest curs, no?, de teatre musical.
0: Exacte.
1: I el Sentir el Patrimoni acaba amb De los Bands el dia 25 a la terrassa del teatre, que ens faran un concert vinculat al rock espanyol. Aprofite també per dir a la gent que segurament hi ha alguna informació que no he dit, o millor d'algun indret que se m'ha escapat, que teniu tota la informació en les xarxes socials del propi teatre i la pàgina web de l'Ajuntament.
0: Anava a dir, m'aventuraré, no sé si és una cosa comentable, ho hem parlat abans fora de micro. En aquest cas no hi ha edició en paper d'aquest programa, sinó que tot és digital / virtual, no sé com s'hauria de dir ja a dia d'avui, en aquest sentit, no?
1: Sí, així és. Tota la informació està de forma digital a les plataformes online del propi teatre, el canal WhatsApp, Instagram, Facebook i pàgina web de l'Ajuntament.
0: Si vols escoltar un resum mini fragment en aquest cas tu en contriat, podríem haver triat qualsevol altre, però bé, Marina Tusset i Milena Casado en Crazy Race, no sé si ho pronunciï com toca, però bueno, escoltam un fragmentet.

0: I bé, i com dic, hem escoltat que he fermentat, ja en aquest cas ja posem si de cas algun enllaç o podeu seguir les xarxes també del teatre per anar veient una mica els títols i els artistes. I això, en aquest cas, per tenir un petit avançament del que pot ser algun en aquest cas d'aquesta proposta de Centre del Patrimoni, que esperi i desig que vegi molt bé.
1: Sí.
0: I després també no podem deixar de comentar, normalment, si no ara de nou, el teatre també habitualment se sol fer aquestes pel·lícules, ara en aquest temps, ara ja d'estiu, que tindrem o que hi ha previst.
1: Sí, així és. Abans d'iniciar-me les pel·lícules, una informació del Centre del Patrimoni que s'hem escapat, que les entrades són gratuïtes i no cal reservar-les. Simplement hem d'anar directament al lloc del concert, que recomana la gent que revise on és cada concert, i és completament gratuït, tots els concerts.
0: Perfecte, i genial. No hi ha excusa.
1: No hi ha excusa.
0: Per tant, genial per a la cultura, en aquest cas, a l'abast de tothom. I com dèiem, això, en aquest cas, a nivell de pel·lícula, que hi ha previst el teatre?
1: Sí, així és. Comencem el dia 8 de juliol. Tots els cinemes seran allà, a la cafeteria del teatre, a les 9:30. Important, aquest horari, que hem retrasat mitja hora aquests cines perquè estigui completament fosc i la gent pugui gaudir de la pel·lícula. Tenim el dia 8, Los Domingos, que és aquesta pel·lícula on una jove vol convertir-se en monja de clausura. Una pel·lícula molt xula de veure. Després tenim Cinemut, el dia 15, amb 100 de castores, amb la música pròpia d'Alejandro Míguez. Això el dia 15. Després, el dia 22, tenim La Cena, que és aquesta pel·lícula que preparen un sopar en un hotel per a Franco. Una comèdia així una mica misteriosa. Després deixarem passar les festes d'Artà i ja el dia 12 ens tornarem a incorporar amb el 12 d'agost ens tornem a incorporar amb el Cine Mut d'Alejandro Míguez, el Circo de Charles Chaplin. El dia 19 farem La Infiltrada, aquesta jove que s'infiltra en la banda terrorista ETA. I el dia 26 farem El Talento, aquesta cellista que lluita per aconseguir el seu propòsit musical. I amb tot això tenim aquestes 6 pel·lícules a les 9:30 a la cafeteria del teatre, i podeu revisar també les xarxes socials per revisar la cartelleria que tenim programada per aquest estiu.
0: Això en aquest cas, clar, amb aquest temps que ara ja amb aquesta coloreta el manco a la cafeteria supos que fa més bon estar que dins platea a l'hora de veure pel·lícules, en aquest cas no.
1: Sí.

0: a finals d'agost per donar ja l'inici de la temporada 26-27, que ja està tota programada i preparada amb moltes novetats i amb una anem a dir cosa nova que va passar en el teatre i que marcarà el nou camí del Teatre d'Artà.
1: Perfecte, idò. I bé, en aquest cas haurem d'esperar, veurem de què trata tot això. Sé que coses s'estan preparant també i, per tant, bé, mos tindrem a la White, en aquest cas, a veure que de moment aprofita tota aquesta programació que bé has comentat i això, fins a propera i molt bé, Impasteatre.
0: Molt bé, moltes gràcies, Tomeu.
1: Salut.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: I com vos hem parlat abans, avui volem xerrar d'aquesta proposta de lloguer segur que el govern de les Illes Balears, que divendres, vos ho tornem a recordar una vegada més, aquest divendres, passat demà, hi ha aquesta xerrada a la cafeteria del Teatre Artam, on vos hi convidam que hi assistigueu tots plegats, perquè és un tema prou important, tot i que ara també ja en volem parlar. I ho farem amb José Miguel Artiera, president del Col·legi API Balears, i Bel Nieto, d'emissora de Finques. Benvinguts a tots dos aquí a Ràdio Horta Municipal. Benvinguts.
1: Hola, bones tardes.
0: I de bé, per se fa difícil això saber per on començar amb un tema tan sofisticat, però això com per fer un, diguem-li, un resum, com per després posteriorment entrar en olivetes, com se sol dir. Com està la situació en aquest cas de l'habitatge? No sé si en aquest cas seria Balears, i després ja parlarem si de cas de si se podria aplicar Artà o com està el tema. En aquest sentit, quin resum, si ho poguéssim resumir en dues frases o tres, quin seria el vostre resum en aquest cas d'aquesta qüestió?
2: Bé, te contestaré jo, no?
0: Cap problema, és igual qui comença.
1: Bé.
2: Bé, el resum és el que tothom ja sap a dia d'avui, no? Que hi ha una crisi habitacional, fa falta una crisi d'oferta, fa falta immoble, sobretot a Balears, i bé, això és una cosa que afecta a totes les illes. Va començar per Eivissa fa 10 o 15 anys i fa 3 o 4 pues, que ha arribat aquí a Mallorca i afecta ja tots els municipis. Artà, pues, m'imagino que també els que escolten la ràdio o tots els habitants pues, tenen problemes per accedir a un immoble digne i assequible. No? Vale que sí, pots accedir, però el preu pues, és molt complicat perquè el preu mig a Balears està a uns 4.000 euros el metre quadrat i 16 euros de lloguer. Vale? Això fa que un lloguer pues, tot se te'n vagi pues, en 1.300, 1.400 euros un lloguer de dues o tres habitacions. I això pues, és mal de país. No? I bé, tots sabem el problema, ja tenim el diagnòstic fet, ja tenim les conseqüències i ara és com ho afrontam. I resulta que en el 2023 va haver un informe de cine que va dir que a Balears hi havia 100.000 vivendes buides, no? I doncs, bueno, això podria ser part de la solució, pues, treure vivendes que estan tancades, pues, posar-les en el mercat. Al veure que aquest informe se va fer en època de crisi i del Covid, ho hem de recordar, i bé, com que no hi havia desplaçaments, pues, està la cifra aquesta de 100.000 realment no són els que són, però a veure n'hi ha. No? I una solució és aquesta, hi hagi que hi hagi, no? Que treure immobles que estan buit, perquè els propietaris pues, tenen por, molts de propietaris tenen por de treure els seus immobles per posar en lloguer perquè tot sabeu el que passa, no? O el que pot passar, millor dit. Que no te paguin, que se declarin vulnerables, després el jutjat van en retras i pots estar 2 anys sense recuperar la teva vivenda, i quan la recuperes se sabrà com la trobes. També no només això és una part important des perquè hi ha vivendes buides, després és perquè l'immoble requereix d'una actualització, d'una inversió, i fer front en aquesta obra, pues hi ha molts que o li fa peresa o no tenen dos bés, o s'ajunten les dues coses, la falta de dos bés i la por, i ja està tancat, i bueno, i també el caràcter mallorquí és com és, que no va ser res, ho poden tancar, i ja per el que sigui, per el meu fill, el meu net, i això és una realitat, no? Però és un problema que ens afecta a tots, i entre tots hem d'intentar pues, aportar la solució, i aquest programa pues jo sempre defens com a col·legi que, juntament amb els administradors de finques que gestionem aquest programa, pues el defens perquè és un dels programes, millors programes que hi ha avui en dia a nivell nacional per treure vivenda en el mercat d'una manera ràpida i econòmica per part del govern. No? Perquè si haguessin construir avui en dia un habitatge, pues, així com estan les coses del cost de construcció, pues, és molt costós, i a més que després tarda en construir un immoble, pues, tarda el que tarda, tot ja ho sabem. I això és un programa pues, que el que va dirigit als propietaris, Repeteix que tenen els pisos buits, que ha d'estar buit més de 6 mesos, i com s'acredita? Pues se pot acreditar de dues maneres, no? Una, que no hi ha ningú empadronat, però sempre és vera que t'empadrones i no te desempadrones.
0: Sí, sí,
2: i ja pot haver sentit ara, pues s'ha empadronat un pis i realment el pis està buit, no? Pues per això el que se fa és mirar el consum de llum, no? Se demanen les darreres factures i amb això se vol clarament si hi ha hagut un ús o no de l'immoble. De vegades la gent diu, bé, però és que jo vaig allà el cap de setmana fent net, o ara ja i tal. No, és que, escolta, aquest consum mínim no altera l'habitabilitat.
0: Sí, tot... possibles ràtios mínims, diguem-li així, que diem.
3: Sí, ho han deixat un cap de setmana uns familiars.
0: Ja, yeah, clar, que no afecta amb aquests càlculs, no sé dir-li així.
3: Sí.
2: Exacte, és clar. Que no hi ha hagut una residència en aquell...
0: Ja, habitual, diguem-li.
3: Habitual, sí, contínua.
2: En aquell immoble. I això és que el programa va dirigit en aquests pisos buits i bé, es pis, nosaltres fèiem una... Hem de dir que el govern de Sibavi no participa molt, perquè també això és un freno dels propietaris, i bueno, això qui s'ho gestiona l'administració saben com va. I perquè sigui àgil, pues, ho ha externalitzat en aquest cas en aquests dos col·legis oficials, que és que jo presideix, que de gent de la propietat immobiliària i gent d'administradors de finques. Nosaltres revisant que tota la documentació estigui en borda, han de ser expedients ben polits, no? I això també dona peu que els propietaris aprofitin aquest assessorament i posin les coses com han d'estar. Ha de tenir la cèdula d'habitabilitat. Si no la tenen, nosaltres els ajudem, posem en contacte amb tècnics que deixen bon preu, perquè avui en dia hem de recordar que hi ha una llei de vivenda de Balears de 2008 que s'ha de cobrir i bueno, la cèdula que sigui habitable, pues, la manera d'assegurar, d'acreditar que una vivenda és habitable, pues, és una cèdula d'habitabilitat, no? Idò, això nosaltres ho gestionem, certificat d'eficiència energètica, que també és des del 2013 és obligatori tenir-ho en qualsevol contracte i quan ho publiques ja s'ha de tenir, a més que és convenient, Europa ja ho demana, rebem moltes subvencions d'Europa destinades a eficiència energètica i de vegades no entenem el que ens diuen, però tenir el certificat és obligatori, i el certificat dura 10 anys, igual que la cèdula, tu traus avui ja ho tens, i després renovar-ho ja és més fàcil, és a dir, aquesta feina de procés processal del document, pues ja està, després l'immoble ha d'estar en bones condicions, és a dir, ha de tenir el bany o la cuina en bones condicions, ha de tenir, no importa que estigui moblat, de fet, que de vegades és millor que no, però la cuina ha de tenir un mínim, que és el fons, la campana, no sé si me deixa algo, però bueno, es lavamanos, ha de ser practicable, no? I després se recomana que estigui ben pintadet, perquè si ho entregues pintadet, tot tornarà en pintadet.
0: Vale?
2: I com funciona això? Pues tu, el propietari, fa un contracte amb Sibavi, o sigui, aquí firma el contracte Sibavi, Sibavi és el que garantitza que cobrarà el propietari puntualment i durant 7 anys, perquè contractes són de 7 anys perquè li fas a una persona no física, i quan és així, pues, se l'au, que sigui d'arrendaments humans, te diu que ha de 7 anys. Això, bueno, va bé també per ell, 7 anys que estic tranquil.
0: Per garantir, que diem, estabilitat en certa manera.
3: Correcte.
2: Clar, i això és un benefici també per llogater, perquè té 7 anys de salut de tranquil·litat. I bé, després sap que el preu s'incrementarà any a any conforme a lo que marca la llei, que ara està topat a un 2%, però bueno, les pujades que toqui, té la possibilitat de cobrar més a més anual, no? I bueno, això també qui necessiti aquesta anualitat, també hi ha una via de cobrar tot els 7 anys de cop. Però això fiscalment, pues, Pentura té un
3: risc.
0: Per una banda pot anar bé, però per l'altra també.
2: Sí, nosaltres no ho aconsellem, perquè fiscalment després no se permeten les pujades anuals i tal.
4: i és molt millor pues, a més o de manera anual. I més condicions d'espís, pues, que ha de tenir un seguro d'hogar, però un seguro d'hogar són 100 i pico euros, 200 com més o manco, i bueno, i després el llogater pues, se beneficia d'això, de que té aquesta seguretat, de que hi ha un professional, totes les dues parts se beneficien de que hi ha un professional enmig. Vale? I aquest assessorament de mediar i d'assessorar, pues el tenen tots dos i així s'eviten friccions, que de vegades molt de problemes en el final és perquè un ha abusat de l'altre, l'altre ha pensat que li ha pres espel i tal. I quan hi ha un professional enmig, pues s'eviten moltes discussions i la cosa va bé perquè estàs ben assessorat, no?
3: I no el paguen ells tampoc en aquest assessorament.
4: Exacte.
0: És important.
4: Sí, ara que dius de no pagar, pues els gastos de gestió de diguem de ser immobiliari.

0: diari, pues que segons des del 2023 per la llei estatal de vivenda marca que és propietari que l'ha d'assumir, pues, tampoc ho assumeix perquè ho assumeix si va bé. No? És a dir, tot avantatges...
1: Són beneficis pels propietaris, però llogaters.
2: Clar, exacte. Al final tothom hi guanya, diguem-li així, en certa manera.
0: Se tracta que el propietari estigui tranquil, perquè per desgràcia plans d'aquests han de sortir per contrarrestar el que està passant, no? Perquè al final un contracte de lloguer no hauria de ser senzill, jo t'entrec a meva i tu pagues, punto. I se l'au, pues ja té les condicions per protegir més en el llogater, perquè se tracta d'un bé constitucional i no hauria d'haver cap problema, però la realitat és una altra, no?
2: Clar.
0: I això és en grandes línies el que després podem entrar en les modificacions que s'han fet recentment, no? que es dona obrir la porta en els grans tenidors, perquè inicialment no estava, però bueno, per què no, si un gran tenidor té mobles buits, pues per què no els pot incorporar quan se tracta de treure'ls en el mercat, no? Pues això, s'ha obert aquesta via i també s'anticipa per fer reformes, sobretot això va molt bé perquè molt han trobat
1: en els pobles.
0: Exacte, en molts pobles passa que estan tancats perquè pues, has de reformar, tots sabem que els pobles estan fets de material que estan fet, capilaritat i tenen més antiguitat i necessiten una adequació, no? Pues, però el que ha fet Xivavi és aprovar fins a 50.000 euros per tu fer la reforma i després tot se va amortitzant en funció de ses quotes. Si són 1.000 euros, euros en el mes, pues estaràs el que sigui fins que amortitzi, i a partir d'aquí ja cobraràs. És veritat que després està aquí, i que quin import és que jo rebré, pot dir el propietari. El propietari el que se fa és que els APIs, una de les seves funcions exclusives dels APIs és anar i fer una valoració de mercat. I surt el que surt. Si són 1.300 euros, pues 1.300 que cobraràs cada mes. I hi ha un límit de 1.500 euros. De vegades se passa molt, que potser la valoració són 1.600, 1.700 euros, i però el propietari està disposat a baixar 1.500. Tu baixar pot baixar, pujar no pot pujar. Yeah. Si són 1.300 no pot dir 1.400.
2: Òbviament.
0: Però si són 1.600 pot baixar. Inclús qualcú, un cas, mos han trobat que era inferior a 1.500 i el propietari no, jo 1.100 euros. Ho agraeixes, no?
2: Que
0: hi ha gent així, perquè des que damunt després el llogater el que fa és pagar un 30% menys. És a dir, un pis de 1.500 euros paga 1.050 euros, i si són 1.200, 800, i aquesta diferència, que 30%, ho assumeix el govern.
2: Exacte. Això en aquest cas no sé si pel que fa a Artà hi ha dades, no hi ha dades, difícil, s'està en procés de fer algun estudi, alguna cosa, o ja s'ha fet, o com està el tema, no sé, per exemple, Nabel, si sap d'alguna cosa en aquest sentit.
1: Bueno, arrel de que sabem que en els pobles hi ha vivendes buides, perquè coneixem, tots coneixem la gent del poble i diu jo no vull llogar perquè tenen por de que no me paguin, no me fa falta, no ho llogaré, bueno, que tenen la vivenda lluny perquè la volen tenir.
2: Sí, sí.
1: Arrel d'això vàrem estar xerrant amb els col·legis i vàrem decidir fer les visites en els diferents pobles i fer les xerrades, segurament si aconseguíem agafar més immobles, perquè la gent desconeix aquest programa és tan beneficiós per una banda com per l'altra, perquè a vegades és vera que només beneficia una de les bandes, i per això defensam molt aquest programa, perquè trobam que és beneficiós per les dues bandes, tant per llogater com per...
2: Que caigui en aquest cas que, de cara a això, tant el propietari com el qui alquila, caigui, com dèiem abans, o com dèieu abans, en aquest cas algú oficial darrere, com els governs, si va bé, i també vosaltres en aquest cas també com a professionals, suposo que també al cap i la fi, en els casos que vos heu trobat fins ara, suposo que també al cap i la fi és una confiança extra, imagina,
1: clar, és a dir, el propietari dona la vivenda si va bé, a través de nosaltres cerca un inquilino per un llogater per posar-hi-se. I tot aquell assessorament i tot això també és assumit pel govern. O sigui que...
0: Després, si, el fet de llogaròs i babi, el propietari llogaròs i babi, pues té un benefici fiscal, perquè tu, si tu llogues ca teva com a vivenda, com a contracte de vivenda, pues, té una bonificació en renta del 50%, no? És a dir, de lo que guanyes, el 50% està exento i tu tributes damunt del 50% llevant els gastos. Com que ho llogues a l'administració, pues, aquesta exenció és fins al 70%, és a dir, damunt tens un avantatge fiscal que és un poc, bueno, incentiva un poc més, no? Si, yeah. si ja dius quina emperola té, perquè és que és vera, és curiós que no tingui més resposta a aquest programa, però és per desconeixement. Bé, sobretot desconeixement, per això aquesta ruta que ha dit Nabel que feim pels pobles. I quan vas en els pobles i gent, quan t'has acabat, te diu, però a veure, on estàs a trampa?
1: Sí.
2: Bona, la lletra petita, no?
0: On estàs? I bé, li has de dir tot a la lletra petita, que és el que he dit ara, però no hi ha més lletra petita. Perquè és vera, dius, ostres, i després la por aquesta, el desconeixement sobretot, i després la por, de vegades et trobes la por, la desconfiança a el que és l'administració.
1: I a més te diuen, així com entreguis la vivenda, quan te la tornin d'aquí 7 anys te l'entregaran igual. Sí.
2: Clar,
1: segur.
2: Clar.
1: Això no m'ha passat mai quan ho he llogat.
2: Clar, t'arribàvem en aquest punt que sí.
1: Cobraré i m'ho tornaran o estirà destruït.
2: Que el que hauria de ser normal, sí. No sé si dir que això de moment no ho és.
1: Sí.
0: No, sí, a part de que el que sol passar és que quan s'acaba el contracte, pues, el jogueter no se'n va. Pues, és que tu cobraràs fins que el jogueter se'n vagi, perquè és qui tot he llogat et s'hi va. És a dir, garanties totes, me pots examinar si se t'ocorreix algo. I, però confiem molt en aquest pla. És un pla que s'està replicant molt a altres comunitats.
2: De fet, això anava a dir, veurement si era una cosa d'aquí o ja si estava fet a altres bandes i s'està aplicant aquí ara o...
0: No,
2: aquí me refereixo a Balears, que diem.
0: En el País Basc sí que, i que fa molt d'anys que hi ha un similar, no és com aquest, està bastant millorat, sí. I ara sé que s'està traslladant a altres comunitats.
2: Perquè desgraciadament el problema és l'habitatge, sí. no ho tinc jo controlat, però imagino que per tot hi deu haver més o manco per l'estiu.
1: Una altra cosa pels llogaters és per residents que duen més de 5 anys aquí. Més, perquè sí, també m'ho han demanat. En aquí donareu això?
2: Bueno.
0: Sí, pues sí. És important.
1: És important fer el calcó.
0: Després dir, aquí hi ha... com se fa la tria per llogater? Pues, hi ha uns requisits, que és el que ha dit Nabel, que ha de ser resident de més de 5 anys, no pot cobrar més de 6 vegades i mitja si pren, que són uns 60.000 euros. Després no pot tenir un altre immoble a Silla.
2: Lògic.
0: Sí. I bueno, complir en el que ha de complir, no? que és pagar. I poca cosa més. I qui fa aquesta tria? Perquè si també diu, no, i si ho fa si babi, me fico. Si babi, és que repetesc, ho ha externalitzat, ho confia en professionals, perquè nosaltres ja veiem qui, lo que volem és evitar també problemes d'impagos, si babi, en el propietari, tot aquest. Se fa un filtre normal que fem com a professionals, sense cap condició de discriminatori ni res. De fet, el propietari també mos podria recomanar, perquè de vegades el poble, sobretot en el poble, se magnifica. Tenc un amic, pues també me lo passa a nosaltres. Nosaltres fem el filtro i el que sí, no ha de tenir un grau de parentesco familiar amb el propietari. Vale. També hi ha una bossa que està activa a través dels col·legis i allà també fem una recerca i després hi ha una altra via que és el que vàrem estar reunits amb el regidor d'Assumptes Socials, no? D'aquí d'Artà, de dir, escolta, nosaltres total complicitat amb l'Ajuntament i el departament que ens diguin. Si vosaltres teniu una bossa, Nosaltres vos avisarem, tenim un, i vosaltres mos deis...
1: mos interessa.
0: Si hi ha qualcú d'aquí perquè interessi, però que sigui, que fan falta educadors, fan falta sanitaris, o el que sigui, gent d'aquí, nosaltres feim el filtre i ho passam per davant en aquests, fora cap compromís i mania.
2: No sé si m'avançaré o no, però bueno, al final vaig fent preguntes. Si qualcú en aquest cas a nivell d'apuntar-se d'alguna manera, és a dir, per exemple, com a possible, si dius jo m'interessaria entrar en aquest programa com a possible inquilí, és a dir, m'he d'apuntar si Ivavi, simplement no m'he d'apuntar, m'he d'apuntar a l'Ajuntament o he d'anar a serveis socials o com funciona això?
0: Jo, el que he dit tant, si l'Ajuntament obri una via per crear una bossa, per jo fantàstic, perquè és veritat que és un objecte de crítica en aquest pla, és qui tria. Pues, fiat, és que avui en dia és que publiques un immoble, que penses que estàs publicant un immoble, un 30% de baix preu. Ho has publicat i en mitja hora ho has de despublicar. I després fas... te sap greu, però és la realitat i mira, és el millor perfil però si sense fer cap interès si l'Ajuntament fixa un itinerari i una bossa, nosaltres encantats. Si no, hi ha una bossa a través de l'escola, però també és que hi ha mil i és que hi ha mil i pico apuntats. És veritat que aquesta bossa te permet dir en aquesta zona, nord és de Silla, i ja anant directament a cercar en aquests, però és que n'hi ha tants. I no n'hi ha tant d'immobles. Jo espero que divendres que facin la xarxa aquí en el teatre d'Artà pues vengui mi poble, no? I mi poble i això resulti i ja veurem.
1: Necessitem més vivendes.
2: Ja, cap a la fi és això, que totes aquestes que puguin estar buides, que no s'empleïn, pues, poder donar solució, diguem-li així, a gent que malauradament...
1: Els propietaris que tinguin dubtes ens poden contactar amb altres, ens hi poden resoldre sense cap problema.
2: Clar.
1: Ja ho hem fet amb diversos propietaris.
2: I això sí, evidentment, recomanant que venguin divendres, posadíssim, però si qualcú per les circumstàncies de feina o el que sigui no pogués venir, que diem com és la manera de contactar, per exemple, en aquest cas ara, si parlem, per exemple, a nivell de propietari, o sigui, si diu, jo tinc un pis buit que tal vegada això, però per el que sigui, per circumstàncies de feina o X, no puc venir a aquesta xerrada, ni puc enviar qualcú, no sé, ara posen hipòtesi així, com pot contactar, quina és la manera de contactar amb altres, on s'hi va, i amb qui hauria de contactar amb aquest cas.
0: En aquest cas te diria que tots els caminos conducen a Roma. Si
2: que ja estem,
0: avui en dia poses... Pla Lloguer Segur, tal, te sortirà. Bueno, si poses Ibavi, te sortirà Pla Lloguer Segur. Si poses Govern, te sortirà Pla Lloguer Segur. Si poses el col·legi d'APIs, Pla Lloguer Segur. El col·legi d'administradors, Pla Lloguer Segur. És a dir, és un pla que s'està incentivant moltíssim i si no, bé, crec que s'han repartit folletos, s'han preparat mi poble, no?
2: Ja me n'ha arribat qualcun perquè m'he baixat.
0: Divendres vendré i l'acabaré d'empapelar.
2: Allà
1: està de fons.
0: O l'Ajuntament mateix.
1: O si no, en Nabel també, Ortega, assumptes socials també, i ja quan el programa li varen presentar qualsevol cosa, bueno, o jo que soc del poble també ho poden venir directament al despatx sense problema.
0: Correcte, tots els administradors de finques o gent de la propietat immobiliària que estiguin col·legiats, tu si en coneixes qualcun, vas, el crides, és a dir, qui vol ho troba ràpid.
2: En aquest cas el tema de, ara me'n vaig molt més del programa en si mateix, en fi, òbviament té aquesta relació, problema, si se pot considerar així, o no sé quina paraula s'hauria de donar, de lloguer, diguem-li així d'alguna manera, és relativament recent, bueno, no sé si a partir de quan, però sí que no sé si ho veig així o si de dir, no, sempre hi ha hagut problemes en el sentit de trobar vivenda de lloguer en aquest cas, per part de possibles inquilins, per exemple, o ja més darrerament, des de fa moviment, 5 anys, ara tiro pilotada, la cosa s'ha vist incrementada en aquest sentit.
0: Te puc fer un resumen o puc estar una hora, si vols.
2: És un tema prou, però bueno.
0: A veure, hi ha etapes. Hi ha etapes. Mm. Tota l'economia hi ha etapes. És veritat que a nivell en el món immobiliari hi ha hagut, tots sabem que en el 2007 va haver, fins del 94 en el 2007 va haver una pujada molt grossa de preus. El 2007 la crisi immobiliària que dura fins al 2014, vale? I després comença, que va baixa, i allà tenien lloguers de mitja que varien 600 euros. Vale? Durant la crisi, 500-600 euros, i costava llogar-se. Després, en el 2014 comença la cosa a animar-se i tal, arribar el 2019 i tothom passava pena ja duint 3 anys o 4 de bonança i tal i qual, i ves Covid. I aquí el Covid va fer molt de massa morir d'èxit. No? Nosaltres ja sabíem que a Eivissa estava passant, ja, Eivissa feia una cridada d'emergència des de fa 15 anys, tots ho vèiem, que ja se llogaven balcons, habitacions calientes, se fa per turno, lloguer d'habitacions, cames calientes, inclús hi havia un cas d'un banyo que amb un colxón a la banyera i hi hau aquí tot lloc, culs de sac de carrers amb una furgoneta i allà també, i ara ja a Eivissa és que mos ha donat una lliçó que no van saber veure, però a partir del Covid el que va passar és que va sortir el teletrabajo, no? I se facilita la comunicació aèria que té Mallorca i tots els escritistes que té, que no els diré jo, perquè encara vendrà més gent, pues va fer que la gent, el teletrabajo, pues, hagués una forta pujada de la demanda. No? O sigui, ja n'hi havia forta pujada, però és que a més el Covid va propiciar els espais oberts. Antes se centrava en els pisos, tothom volia la ciutat, no sé què, els estrangers miraven més de costa o els cas contig, però ja començava una demanda per cases que no tenien en els pobles, pues que, sobretot en el pla, pues que no tenien una sortida, pues comença a tenir moltíssima demanda, pugen els preus de venda i, evidentment, el preu de lloguer és una rentabilitat del preu de venda. Si el preu d'una casa que antes aquí, no sé, però per aquí podia volar 100.000 euros, pues ara potser te val 250, 300.000 euros, s'ha doblat, triplicat. Pues el lloguer va per davant, perquè el lloguer reacciona molt més ràpid. Reacciona més fàcil llogar que vendre, perquè necessites, per comprar, necessites uns ahorros, una financiació i tal, per llogar. Tal. I, pues, en qüestió de vam acabar el Covid, a partir del 2021-22, pues això comença a pujar, i si no era suficient amb això, surt la llei estatal de vivenda, que no va agradar al propietari, no va agradar ni als professionals, no vull entrar en el per què, però què passa? Que fa que el que quan li poses traves a qui té la propietat, aquest cerca una alternativa. I l'alternativa que tenia de sa mà era llogar per habitacions, a més aquí la cosa funcionava, se llogava per habitacions, i comença a haver una escalada molt grossa de preus. Ja no miram que costa un pis de 50, de 80 metres o tant, no, quantes habitacions té? Pues és a 500, 600 euros l'habitació, per 2, per 3, per 1.500, ja tenim aquí la barrina feta. Sí, sí, sí. I en qüestió de 2 anys, pues s'ha pujat a 2 dígits, i per això tenim aquests darrers 2-3 anys que ha pujat moltíssim el que és el que lloguer.
2: Ara pensava que podem parlar hores i hores, però sí que ara, curiositat, simplement tema zona, diguem-li coster, entre còmetes, o zona d'interior, per exemple de Mallorca, hi ha diferència en aquest sentit o no especialment? En el final els problemes és que és un pastor i l'altre.
0: De què? De lloguer o de venda?
2: Bueno, en aquest cas, ja que parlem de lloguer, però...
1: Generalitat.
0: Sí, a passar, diferent.
2: Sí, no sé, ara m'ha vingut això, ara...
0: Són tipologies de...
2: No té més història, però bé.
0: No, està clar, o sigui, lo que era ca perquè està davant la mà, ja això s'apaga, vale? I no té res a veure, és a dir, un pis amb vistes a la mà, a lo millor 2.500 euros, És que hi ha gent d'Europa que té molt de dobbers i moltes ganes de fer feina aquí. És a dir, això de fer feina aquí i anar-se allà un, dos pits en el mes, pues això està passant molt. I 2.500 euros per aquesta gent, pues, per això pot permetre. I això afecta en el mercat residencial. És veritat que després, a nivell d'interior, pues, estem xerrant de ser mitja són 1.400 euros. 1.450 euros, un pis normal, un pis típic de 80 metres, dues tres habitacions.
2: I el tema aquest de lloguer segur, això a altres pobles que ja s'hagi fet aquesta xerrada, reunió, com se li consideri com a tal oficialment, n'han sortit molts de possibles, en aquest cas, gent que, per exemple, possibles propietaris que diuen que puguin, que posin a disposició les seves vivendes arrel d'aquestes xerrades que en el cas de l'Altar se farà aquest divendres, encara s'està començant amb aquestes xerrades i per tant va un poc amb aquest procés.
0: No, n'han sortit. El que passa que és veritat que les anteriors xarles s'havien improvisat un poc més, aquesta s'ha fet amb més temps, s'ha arribat, s'ha bussonejat i tal. L'anterior la van fer a Solla i va anar molt bé, d'allà van sortir un parell, però el més important és després és boca a boca. Aquest programa funcionarà pues boca a boca, quan la gent vegi i digui, escolta,
1: que realment
0: funciona. I esperem que aquí divendres, en el teatre,
1: a les 7,
0: mos podrem veure por a cara, i ja t'ho dic, qui vulgui fer una consulta, ja inclús encara que no tingui res a veure amb espai lloguer segur, pues, si venen els hi contestaré.
2: Això, bé, m'he tocat diversos temes, no sé si n'he deixat qualcun que considero important en aquest cas perquè els oients puguin conèixer en aquest sentit, tenir un micro obert com per anar enfilant ret a final d'aquesta xerrada en aquest sentit, perquè sé que fa calor i tampoc no m'ho vull tenir aquí massa temes, va greu.
1: No, simplement que la gent s'animi a venir a la xerrada i que mos facin totes les consultes que faci falta i que s'animin a introduir vivendes en aquest projecte. Que és molt interessant.
2: Exacte.
0: Jo afegiria una cosa. És que tenim un problema. Tenim un problema seriós habitacional i no hem d'esperar que ho arregli l'administració. No pot. No té els mitjans. No té els mitjans ells per tot sol.
2: Per
0: solucionar-ho. Però entre tots sí que ho poden solucionar. I aquest programa que va dirigit, encara que vagi dirigit en el propietari, però és beneficiari de res, i més important és el llogater, que és un resident que pagarà un 30% menys, pues, cada gota compta, no? I entre molt i poden fer una bona onada.
2: Exacte. Tant de bo, i això, queda tothom convidat en aquesta xerrada de divendres a l'estat de la cafeteria del teatre i qualsevol altre dia que pugui contactar amb altres. I això, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per aquest micròfon de Ràdio Artà, i fins la propera, que també tant de bo un poc em segueix xerrant en altres ocasions si fa falta. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Els seus afegits familiars els comunica la tan sentida pèrdua de Joan Sureda Llinàs, conegut com a Joan de Can Balaguer, que ens ha deixat hartar el 29 de juny de 2026, als 86 anys, amb pau descansi. L'atori està sent avui dimecres dia 1, de les 15 a les 19 hores al Tanatori Municipal d'Artà. Les exèquies a les 18 hores. Funeral, també avui dimecres dia 1, a les 20 hores, a les 8 del vespre, el condol i a continuació també hi ha la missa a l'església parroquial d'Artà. També recordeu, com sempre, que podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Joan Sureda Llinàs, de Can Balaguer, 86 anys, amb pau descansi.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Seguim aquí en aquest cap vespre a Radio Hortà. En breus minuts crec que serà possible connectar amb el bal de Manel Galán en aquest espai de l'Ajuntament Informa. Així que estem esperant aquests breus minutets.

0: I mentrestant vos recordam que avui, dia 1 de juliol, dins les festes de la colònia de Sant Pere, tenim a les 19 hores jornada de portes obertes de l'Escola de Psicomotricitat de 0 a 6 anys al Centre Cultural. D'aquí mitja horeta, quan donarà inici aquesta jornada de portes obertes de l'Escola de Psicomotricitat, perdoneu, hi serà al Centre Cultural de la colònia. Després, a les 20 hores, hi ha la Masterclass de Zumba a la plaça de Sant Pere, organitzada per el Club Esportiu Pura Vida. I després, ja totalment recomanable, a les 21:30, a les 9:30, gran gala lírica per un centre cultural digne per al poble, amb Irene Gili soprano, Antoni Lliteres tenor i Maria Francisca Danús al piano. Venta d'entrades en línia a Ticketip i presencialment els dissabtes, que ja anteriors que han passat 20 i 27 de juny al mercat, també se va vendre entrades, però també avui mateix, 30 minuts abans, és a dir, a partir del 9, també se seguiran venent entrades amb un preu de 15 euros. Això sí, places limitades. El poliesportiu Cafarruig de la colònia de Sant Pere ho organitza, com no pot ser altra manera, el Centre Cultural, amb aquest títol per un centre cultural digne per al poble, Gangala Lírica, repeteix que Mirena Gili soprano, Antoni Lliteres tenor i Maria Francisca Danús al piano. A partir de les 9:30 del vespre, venda d'entrades, si encara no la teniu, en el cas d'avui, a partir de les 9 del vespre, allà mateix. Després ja passam demà a les 6:30, a les 8:30, torneig de futbol infantil, amb edat màxima de 13 anys. Després, a les 21 hores, torneig de futbol més 40, en aquest cas, edat mínima de participants mínima, repeteix, 40 anys. I després, ja de les 22 hores, repeteix que estic ja demà, de Teatre d'Humor en Jaume Gili, a la plaça de Sant Pere. I ja després divendres, per exemple, a les 19 hores, concert a càrrec de quartet de cordes Lipinski, i el quartet polonès interpretarà obres de Beethoven, Tchaikovsky i Zimanovsky a l'església de la colònia Sant Pere. I a les 21 hores del matí divendres fan vol i solidari organitzat per la parròquia de Sant Pere, la mateixa plaça de l'església. Dissabte, trobada de pesca amb Valentí a les 7:30 del matí, a partir de les 6 del capvespre, Rain Wine Fest Mallorca, organitzat per l'Ajuntament d'Artà i Vi de la Terra a Mallorca. I després, diumenge, a partir del 9, 25 aniversari de la Mullet, a la platja de la Colònia, a les 10, regata Winefall Day, a les 9:30, festa infantil en Tipi Tipi Top, i a les 21:30, balada de Vall de Bot a càrrec d'Esclafits i Castanyetes. A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: I sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Robe, ahí te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena.

Yo tenía un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

0: I bé, doncs, anem a intentar veure si és possible aquesta connexió amb el Butler de Manolo Galán a través del fil telefònic. Bones tardes, Manolo.
1: Hola, bones tardes, com anem? Com esteu?
0: Va bé. I bé, com sempre tenim tot un seguit de temes. En aquesta ocasió, bé, avui començant més, però vaja, que hem tingut aquest plenari, en aquest cas del mes de juny, que va ser dilluns, aquest dilluns, vaja, i en diversos punts, bueno, però ara d'avançar, en tot cas, que de fet ja en podrem tema festes. El primer punt, aprovació d'actes de sessions anteriors, suposo que res a comentar.
1: Sí, res a comentar.
0: I després... Sí, perdó, i després ja el punt número 2, ja sí que feia referència a l'aprovació de l'expedient de contractació de serveis de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà.
1: Bueno, aquest sí que és de les contractes importants que han fet des d'aquesta legislatura, que ha licitat servei de les escoles de 03. Dir que, bueno, que s'increment, que suposo això és important, perquè també hi ha hagut una actualització del sou de les treballadores, més que merescut, i això ha suposat que un increment dels costos. Dir que també la conselleria, per aclarir un poc els comentaris que va fer el Partit Popular, això, la conselleria el que fa és assumir una part de que de 9 a la 1, de 9 a 1 d'aquestes 6 aules, amb un mòdul de 45.000 euros que se va fer fa uns anys. No? Aquest mòdul, diríem, no contempla per res la pujada salarial que han tingut els treballadors i treballadores. Per tant, nosaltres el que vam demanar ja una moció és que s'ha regulat. Fora d'aquest mòdul, és a dir, el que són les coses matineres, el que és menjador i el que això, aquest mòdul no contempla. Per tant, ha d'anar damunt ordenances municipals. Bé, tot i això, diríem, nosaltres entenem que una de les contractes importants d'aquesta legislatura, que el que fa és donar continuïtat en el model d'ensenyança que volem, que la diferència d'aquest contracte anterior és que la conselleria ha assumit la gestió directa de l'escoleta de Roda dels Vents, no? De Sant Pere, i per tant és una aula que nosaltres no hem d'assumir perquè ho va assumir la conselleria. Jo crec que el futur és que la conselleria vagi assumint aquestes aules. Evidentment entenem que hi ha d'haver un pla per sobre d'impost, les característiques de cada escola que s'haurà d'assumir, però bé, nosaltres ens ha d'acertar, però l'escola de la comunitat ja serà assumida per la conselleria, i a l'Artà, pues, després d'aquest estudi, marcaran les prioritzacions i suposo que marcaran una temporalització per poder assumir aquest OPS. Ah, perdó, aquest servei.
0: Perfecte. En aquest cas, com bé deies, també és una qüestió important.
1: I ara no me'n recordo la quantitat exacta, però sé que anualment eren 300 i algo.
0: Suposo que si fos el cas ja em tornaríem parlant o no aniríem parlant si s'escau. Després el punt número 3 era l'aprovació de l'expedient de reconeixement associat de crèdits juny 2026, aquestes office, diguem, aquestes diverses factures que se solen dur darrerament més a més a plenari.
1: Sí, diríem aquestes unes diríem unes un punt que és obligació. És a dir, que el que se fa és aprovar aquestes pagaments d'aquestes factures. Són factures que no tenen consignació pressupostària, però que no s'ha seguit el reglament que, perdona, se no s'ha seguit l'itinerari que generalment se sol fer en la llei de contractes, no? Vinga, per un moment que nosaltres és molt difícil que no hi hagi aquest tipus de factures, perquè això vol dir que l'has de tenir licitat tot i has de dir tot amb molta... ho has de dir tot molt en regla, per tant, és molt complicat. De fet, alguns ofis, i ara que ho estem mirant, molts ofis o molts ajuntaments no se passen per plenari, se paven a Junta de Govern. Però és intervenció que tenim d'altres consellers que han d'anar a plenari, i nosaltres pues, ho tenim a plenari, no hi ha cap problema tampoc amb això. I bé, serà difícil que hi hagi qualsevol plenari que no hi hagi ofis, perquè, ja et dic, és que fins i tot per comprar un boli, tu necessites fer un programa que és una situació, i això un any que nosaltres és complicat. Sí que és veritat que intentem que les grans contractes ja ja se duguin a nivell, ja se facin els procediments així com s'intervenció vol, però sí que és veritat que mos queda una estoneta, encara mos queda en camí per recórrer.
0: En aquest cas, no sé si m'ho permets, independents, bueno, independents més per Mallorca, ara més per Artà també, se van abstenir, com sols habitual en aquest punt dels diversos plenaris. El Partit Popular, en aquest cas, sí que en moltes ocasions, no sé si sempre, fins i tot, solia votar a favor, en aquest cas se va estendre, no sé si alguna cosa comentar en aquest sentit.
1: Bueno, se va estendre, supòs, per motiu, perquè en aquests oficis hi havia pagaments dels vals de les companyies de corbells. Tots sabem que el Partit Popular no és molt donat en aquest projecte que tenim, que és corbell, sempre que sigui aquest projecte i aquest festival el fiscalitza moltíssim el Partit Popular, per la qual ens dona peu a pensar que no estem molt d'acord, i com que en aquesta factura, en aquests oficis hi havia les factures dels vals d'algunes companyies de teatre, per això suposo que, i és una especulació que faig, no és que, no és que ho doni per segur, però bé, suposo que les línies van per aquí.
0: Després ja sí que el punt número 4, en aquest cas seguia tema econòmic, era l'aprovació de la proposta envers el compte general de 2025.
1: Bueno, això és un tema purament administratiu, s'aprova aquest compte general, i som dels pocs ajuntaments que compleix la normativa d'entrega en plaç, i per tant nosaltres, si pot ser, hem d'intentar fer les coses en plaç, tal com marca el Tribunal de Comptes i seria de contractes.
0: Després, en aquest cas, supos que puc ajuntar punt 5 i 6, que fa referència a proposta de modificació del pla estratègic de subvencions de 2026, modificació número 2, i el 6, que era l'aprovació inicial de la modificació número 3 de la base d'execució número 31.1 del pressupost municipal que va relacionat.
1: Sí, tot va relacionat. Això el que fa és que un dels vells que teníem en el capítol 4, que era dels convenis que teníem en Creu Roja, per uns motius que tècnics se decideix gestionar d'una altra manera en gestió directa, per tant hem de passar aquest dobles del capítol 4 en el capítol 2 i ho hem de fer mitjançant plenari, saps? No té més importància que això, sinó que aquest dobles que inicialment s'anaven en aquest programa de Creu Roja, pues ara se destinaran a uns altres dobles i, perdona, se destinaran a un altre i fins i tot si s'obren dos vegades aquesta partida se podran destinar a el que serveis socials trobi que sigui molt necessari.
0: Després, seguint tema econòmic, el punt número 7 era l'aprovació de la modificació de crèdit 10/2026 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb RTDG.
1: Sí, bé, això ve com a conseqüència d'un parell de coses. Primera, fa en el mes, crec que fa dos mesos, vam aprovar a plenari un pla econòmic financer, perdona.
0: Exacte, sí, ara ho cercava.
1: Un pla econòmic financer, perquè l'any passat vam tenir més despeses que ingressos, però aquí jo vaig explicar un poc com és, no? I el símil que tot podem entendre és el següent. Si tu vas guardant cada any un doble per comprar-te un cotxe, no? I vas guardant un doble, i l'any que quan compres el cotxe, evidentment, tu has tingut més despesa que ingressos, no? Perquè per això un doble que tu tenies, que l'has decidit comprar-te el cotxe aquest any, no? Evidentment, la despesa del que t'hagi comprat el cotxe, generalment, no la tens en aquest any, perquè tu ingresses molt manco de lo que t'ha costat el cotxe, no?
0: Clar.
1: Això, en poca mallorquí, s'hi ho estalvia, no? Pues nosaltres, les entitats públiques, l'Ajuntament, quan feien aquest estalvi, quan l'any que depositen aquest estalvi, com han estat totes les obres que s'han fet ara, que han estat prou de 8 milions d'euros, quan tu no tens el doblers en aquell any d'ingrés, que generalment no se té, l'administració t'obliga a fer un pla econòmic financer. En aquest cas, el pla econòmic financer, simplement, l'Ajuntament de tant, no hi havia mesures, simplement el que deia és que, escolta, tornem a ser sendes de sempre, que el que ingressa és el que ha d'estar només. I generalment sempre generalment tenia una mica de superàvit, no? Ara el govern d'Espanya va eliminar aquesta placa, la necessitat d'aquest pla econòmic fins al 2026-2027, per tant ja no estem subjectes a aquest pla econòmic fins al. Això què vol dir? que podem treure de la vidriola alguns remanents de papers, alguns estalvis, per fer algunes inversions que en consideren pertinents. Una de les principals, treta de la vidriola ha estat uns 844.000 euros que m'ho ajudaran a acabar de pagar aquestes obres de carrer de Pitxola, no? Perquè nosaltres només havíem incorporat la part que tenia en subvenció. L'altra part la volíem incorporar en guany, o bé intentant gastar menys del pressupost ordinari, o bé mitjançant subvencions que mos podien venir, com es pot obrir el servei que ve ara, o bé incorporar de remanent. Per tant, com que la regla mos permet incorporar remanent, doncs el que vam fer és incorporar aquest remanent. I també s'ha aprofitat per incorporar algunes partides, bé, per millorar algunes partides que mos permetran fer algunes petites inversions. Evidentment no hi ha aixecada de carrers i això ara, perquè hem d'acabar aquesta obra i després ja mos ficarem amb altres xerrades. Ara no és necessari. I això, si no vaig xerrar, era 1.100.000 i algo.
0: Sí, ara ho mirava...
1: 1.186.000 i algo.
0: Sí. Després, el punt número 8 de plenari fa referència a l'aprovació, si s'escaia, de la fixació del nou preu o valor de les hores ordinàries que realitza el personal funcionari i personal laboral al servei de l'Ajuntament d'Artà.
1: Bé, des de que són valdes personal, tant laboral com funcionari, m'ho diu que han d'actualitzar el preu d'hores extres. El preu d'hores extres que se venia pagant fins ara era un preu marcat en aspecte de... en el pacte de funcionaris, en el conveni que té de laborals que teníem de 2005-2006, no s'havia actualitzat aquest preu d'hora extra i hem fet la tramitació per poder-lo actualitzar. Això era una demanda, ja t'he dit, de nivell de sindicat ja fa molts anys i aquesta vegada ho hem pogut dur a terme. La nostra sorpresa és que el sindicat no ha volgut a la mesa general de negociació negociar aquesta pujada, perquè deia que era una cosa no negociable, nosaltres no entenem massa bé per què, però sí que enteníem que el compromís era en els treballadors i treballadores, que sí que fan les hores extres, i l'hem dut a aprovar. Com que és una part que forma que se va aprovar en el plenari quan se va aprovar el conveni laboral, tant els informes de recursos humans com d'intervenció diu que això hauria d'estar aprovat per plenari. I fa advertiments també dient que després s'hauria d'incorporar en el conveni del laboral i en el pacte de funcionaris que tenim aquest nou preu. Cosa que supos que més endavant farem, perquè evidentment si m'ho demanen no l'haurem de fer, no? Bé, a dir, la sorpresa de tot això és que el sindicat no va voler negociar la pujada salarial, no sé per quin motiu, no ho entenc. Supos que m'ho guardaran qualque sorpresa, ja t'ho dic jo ara, perquè les coses venen així com venen. Per tant, alguna sorpresa tindrem, saps? I a la pròxima mesa de negociació pues informarem que s'ha aprovat, no en la vista clau dels sindicats, perquè no ho hem hagut negociat, però sí amb un acord, diríem, de pràcticament per unanimitat de totes les forces del partit polític, i en la qual els vaig agrair molt, perquè els vaig dir que lliguessin per favor d'informes en les condicions en què s'aprovava aquestes pujades.
0: Clar, com has dit, sobte que en aquest cas que una millora econòmica els sindicats no s'ho vulguin seure, diguem, en aquesta mesa. Però bé, com has dit,
1: sí,
0: ja s'ha veure.
1: Bueno, són postures dels sindicats amb les quals no estic d'acord, ho dic obertament, no estic d'acord, saps? Però bé, que no me queda altre que respectar. Ells ho han explicat els seus treballadors i treballadores, perquè la pujada, que han tingut ara, no les donaran gràcies als sindicats, les donaran gràcies a l'equip de govern i també, de retruc, a tots els regidors i regidores que formen part d'aquest ple municipal que van aprovar per unanimitat aquesta pujada.
0: Després ja punt 9 i 10 en relació a informació d'actes de Junta de Govern i resolució de Baldia, i després ja el punt número 11, que és habitual de prets i preguntes, que no sé si en recordes qualcuna que volies comentar de manera expressament.
1: Bueno, acaba una mica de tot, temes de manteniment, temes de programació, temes de les obres, evidentment van tornar a sortir, ens van demanar el plaça d'execució i jo l'únic que vaig dir és el que m'ho havia traslladat a l'empresa a nivell d'una instància que tenim, que m'ho demana que el dia 31 de juliol ara estem fent feina perquè aquests plaços se complesquin. Jo crec que se compliran aquesta vegada. El que passa que també hem d'agrair, i vull una vegada més, la paciència que tenen el veïnat i veïnada i tot el poble, perquè evidentment que hi ha una zona sensible de trànsit, tot i que ha millorat molt ja en l'obertura del carrer Santa Maria de Vic, carrer Roca i Parres, ja ha millorat molt, però evidentment hi ha gent que encara sofreix aquestes molèsties, que haurien d'intentar que el dia 31 de juliol això acabi i tenir un bon principi de festa tardà, que seria important. Després hi va haver una altra que ha tingut repercussió a les xarxes, que és el tema de les jardineres de Rafael Blanes.
0: Exacte.
1: El Partit Popular me va demanar quan s'arreglarien aquestes jardineres, i nosaltres vam contestar que s'estava fent. Després en el Facebook van sortir, mira que no m'hi mai les xarxes, però bé, no arribar, sempre m'arriben per una altra cosa, les fotos que havia penjat a representar

0: Entiendes, pues yo le diré que se esté defendiendo, ¿sabes? Bueno, la forma para también del discurso político.
1: Després ja deixem un tema plenari i ara fa una estona hem parlat breument, perquè sempre és un, com ben dit, és un tema que dona per molt, el tema de l'habitatge, perquè divendres passat demà, dia 3, aquesta xerrada aquí a Artà sobre el tema de lloguer segur, que programa el govern de Silla Balears, que juntament ha sol·licitat aquesta xerrada informativa, ja que això, tal com està la situació, bueno, que quasi molt diari de tema lloguer i de més, és un tema que no sé si dir necessari, no sé si dir-ho així, o com ho veus?
0: Bueno, jo crec que el tema de l'habitatge és ara per ara un dels problemes més importants que té la nostra comunitat autònoma. Bueno, i dic comunitat autònoma per no dir-ho a tot Espanya, saps? Però bé, a nosaltres ens toca la nostra comunitat autònoma i a mi me toca el poble d'Artà, no? És un tema que l'Ajuntament, tot i que té competències en moltes coses, en l'habitatge directament no té competències. No? Això no vol dir que l'Ajuntament no incentivi polítiques que puguin ajudar a millorar la part de l'habitatge. No? I l'Ajuntament d'Artà hi fa feina amb aquest tema. Ha fet feina, va presentar mocions en els plenaris intentant que el govern de Silla Balears s'adherís en el que la llei d'habitatge diu, que és el topall de preu d'habitatge. Nosaltres enteníem que si l'Ajuntament d'Artà, en la seva sobirania i municipalisme que sempre demanem, ho demana, pues, la comunitat autònoma podria fer aquest gest cap al poble d'Artà i que topar aquests preus. Els indicadors que en aquell moment manejaven, no eren indicadors, dirien que nosaltres haguéssim anat a cercar, bastava veure els portals dels immobiliaris com van, i suposo que n'hem parlat abans d'això, es preu que se manegen i s'increment que ha hagut en aquests darrers anys. No? També és vera que l'Ajuntament el que ha fet és accedir a espais solars a Sibavi perquè hi construeixi 12 habitatges, i això està fet, i ara estem pendent de que nosaltres crec que ahir vàrem informar la llicència d'obres, tot i que no, aquest informe no és prescriptiu, però m'ho vàrem demanar i l'hem fet a fi de que a cursar els plaços que té s'aconsegui per poder diríem, licitar aquest projecte que m'acorda que ho estan fent. Per tant, tot suma, no? I jo crec que l'important és no trobarem una línia política i tècnica que sigui la que mos solventi tot aquest tema, perquè és un tema que té moltes vessants, però jo crec que el que hem de fer és anar sumant esforços per tal de que això, aquest problema sigui el menys possible. No? S'aconseguia s'ha prestat a fer aquesta xerrada d'un projecte que d'Artenen i d'Artenenques, o sigui, gent que viu a Artat, no tingués problemes amb l'habitatge, però això no està ensenyant en mans. Per tant, aquests que gestionen aquest tema, si ofereixen fer la xerrada, nosaltres no tenim cap problema, doncs fent la xerrada, fent la publicitat, si volem un companyíssim, i molt bon dia, doncs per veure com podem arreglar. Si el tema de lloguer segur, doncs hi ha gent que s'està pensant llogar i vol que una opció i posa la seva habitatge en el mercat, doncs millor, i si aconseguim una o dos, doncs mira, no haurem aconseguit una o dos. Si poguessin topar els preus, doncs probablement també aconseguiríem algun més, i si m'ho fan els habitatges, doncs en tindrien 12 més. Jo crec que se trata de sumar entre tots davant un problema que és molt important per tot, bé, per tot a Mallorca, no? Sí, i probablement l'Ajuntament d'Artà seguirà fent més iniciatives amb aquesta línia.
1: Els ho he demanat a ells, evidentment han dit que era difícil saber-ho 100%, en aquest cas també m'ha portat en certa manera de demanar tot sobre els habitatges buits que hi pugui haver o possibles que puguin posar-se en aquesta disposició, entenc que és difícil, però bé, no sé si se té un, també de l'Ajuntament en aquest cas una idea aproximada de si n'hi poden molts o pocs possibles, que és, evidentment cadascú té el seu habitatge i pot fer el que vol amb ella, però no sé si hi ha alguna idea aproximada de si són molts pocs o no.
0: No, nosaltres podríem saber els habitatges que no hi ha ningú empadronat. Això sí que fent poca feina ho podríem saber. No l'hem fet en aquesta feina, la farem, però nosaltres el que hem fet ara és demanar un estudi a la Universitat de les Illes Balears, que jo entenc que és el Font de Sabre i els qui tenen la informació o poden fer els informes més, a veure si Artà compleix la normativa de la llei de estatal d'habitatge per declarar-se zona tensionada. No? Saps? Per tant, nosaltres la setmana passada vam encomanar aquest estudi, s'ha aprovat, tot el que el tinguem el farem públic, no? Més que res per tenir més dades, saps? L'important, ja t'hi dic, amb aquest tipus de polítiques el meu tarannà és no anar en contra de ningú i anar a favor de tothom. És a dir, jo no tinc res a dir si la comunitat autònoma incentiva un projecte o incentiva uns altres, no tinc res a dir. Tenim competència, per tant, ahir l'exercés. El que passa que si tot poden sumar esforços, molt va millor que si no cada un va per seu vent, no?
1: Clar.
0: I jo per nosaltres, d'aquí, poder demostrar que Artà compleix els ítems per declarar-se zona tensionada, a nosaltres ens dona més força, sobretot dins l'autonomia municipal, de poder decidir les forces polítiques que representen els artenis d'anques que volen per Artà, no? I jo crec que el que vol per Artà o se decideixen el plenari, saps? Que d'aquí on és la confluència de forces, i jo crec que, pues, si no ho feu, tenir una part d'autonomia, ja que el municipalisme, algunes paraules que tots els partits polítics m'han omplint la boca, no? Per tant, si demanàvem autonomia, pues, no estigui malament.
1: Precisament això era el següent tema que tenia apuntat, ja més abans que l'has avançat i genial que podem, perquè cap de fi també té aquest enllaç. Això és aquest estudi el farà la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, suposo que també en aquest cas una fundació lligada a la universitat i que per tant també té aquest, no sé dir prestigi, o que també en certa manera pot servir per treure tots aquests números o aquest estudi, si més no, en relació a Artà, no?
0: Bueno, jo crec que, a part de prestigi, té el manco la garantia d'imparcialitat, no? Que és el que crec que nosaltres hem de cercar, perquè l'altra opció hauria estat que si entrem en Artau demanaran un bufet d'abogats, d'un color a l'altre, intentant, diríem, arbitrar una solució a l'altre, no? Però jo crec que la universitat és allà on hi ha el màxim sabre de la comunitat autònoma, la imparcialitat de tots els seus professors, per tant jo crec que és l'òrgan que m'ho podria donar més garanties a nivell de lo que pugui sortir.
1: I això, i entenc que després en base en això se podran aplicar mesures o ja s'haurà
0: el camí
1: que
0: diem. Bueno, en base a això tindrem uns indicadors que dirà si Artà podria adherir-se en aquests municipis de zona tensionada o no. Però ja dic, la pilota no serà dins d'Artà, la pilota serà dins la comunitat autònoma que haurà de decidir si l'aplica o no. Que després podem seguir estudiant a veure en quant d'habitatges tenim buits, ho podem fer, saps? I això seguirem fent feina amb aquest dia. Hi haurà més mesures d'aquí a final d'any, probablement.
1: Això, en aquest cas, tot, com has dit abans, que tot sumi per bé de tots. I després ja anem enfilant a recta final, estem amb aquestes festes de Sant Pere que varen començar divendres de la setmana passada, estem encara amb aquestes festes com a tal que acabaran, diguem-li així, oficialment aquest diumenge, tot i que sigui després encara hi ha dies que hi ha diversos actes, i com està anant fins ara, també ja se va del tema dilluns, també per exemple aquest ofici i tot plegat el dia oficial com a tal, concert de sa banda, etc. I focs artificials, però bueno, a nivell general com estan anant aquestes festes de la colònia de moment fins ara, que estem més o manco a la meitat, ara així tirant un poc pilotada.
0: Sí, diríem, ara hi ha un tòpic, no? Jo els anys ja m'he pres un poc, que són 15 actes més multitudinaris, com se veu bé no hi vaig anar, saps? Destruïts, oblidats, per anar a la una ja, que havia acabat de destruir, ja s'ho feia llarg. La informació que ja tenc és que les coses estan anant bé, que hi ha participació, que evidentment hi ha un tema que no poden controlar, que és calor, fa moltíssima calor, per tant, alguns actes queden més de lluits, tot i que ahir jo sí que hi vaig anar perquè em feia moltes ganes i va estar molt bé, que és el tema del gospel. En el passeig marítim allà en tranquil·litat i va bufar una mica de ventet, però va estar molt bé, saps? I actes per tothom. saps? I n'hi ha molts, i n'hi ha molt, de molt tipus, que podem, però sí, la calor és un tema important, avui també hi ha un concert important a nivell de prestigi del nostre producte local, no? Avui toquen tarieteres, i jo crec que també serà un punt important, no? Jo crec que l'important és que a mi no m'arribin notícies, perquè si no m'arriben notícies vol dir que hi ha bones notícies. A mi sempre me diuen ser males notícies.
1: Exacte.
0: I sobretot el que sí solen estar en contacte, i m'ha dit que digui un molt patrull, després de les verbenes i després del concert, policia em sol remetre un informe, i la veritat que les coses que jo vaig veure tampoc no tenien molta importància, més enllà de dues situacions, sense més importància.
1: Això, i després aquest dissabte també marcat dins aquestes festes hi ha aquesta proposta novedosa, interessant, de Rain Wine Fest, no sé si ho pronuncio bé, en aquest cas, que surt a tema precisament allà a la colònia, marcat dins aquestes festes també de colonieres.
0: Sí, el primer que vull dir, vingui, per anar a Wine Fest vingui, hi ha servei de bus. Per tant, jo el que faria és informar-me a través de l'Ajuntament, l'altre ho tornaré en remarca, a servei de bus, perquè també és veritat que el tema d'aparcament de la colònia és un tema complicat.
1: Clar.
0: No? Però sí que s'ha habilitat un aparcament més gros de sortir cap a Cal dels Cants, s'intentarà habilitar un aparcament a la plaça en Fesol, a dalt, i en tenim un altre de més petita que està en el carrer Major. Tot i així, jo crec que l'important és intentar anar dir en servei públic, ja que n'hi haurà, aprofito el manco tots els jardiners de Nenques. Jo és la primera vegada que vaig fer una activitat com el Wine Fest. Sé que les regidores que se fan més per mi ja han anat a alguns, sol ser una moguda bastant interessant, llavors se combina producte local, llavors se combina tas de vins, llavors se combina un poquet de festa i un poquet de música. L'espai, diríem, no pot ser millor, el que passa en pena del tema de la calor, o fins i tot ara diuen que entrarà al nord i per tant hi haurà vent i calor, no ho sé. Ja veurem, això també no podem fer res.
1: Ja, és difícil. Per tant, això, animam a la gent que ampli i s'apuntin a aquest bus públic d'Ajuntament i que per tant, en aquest cas, això com dius, minvar també el transport particular i evitar problemes d'aparcament, que sempre també en aquest cas és important tema amb mobilitat. I res, anem acabant, tot i que sí que supos que també està ja acabant de res detalls, no sé si dir-ho així encara o encara després per dir res, de festes de Sant Salvador d'Artà, perquè passes temps i quasi ja hi serem.
0: Sí, he de dir que ahir me van passar un esborrany, saps, en funció d'això, i la tasca que tenc que m'han mandat avui és fer la salutació, per tant, demà he de tenir fet la salutació, i per tant, el moment, sí, perquè ja enganxar una cosa en l'altra, ara hem fet, diríem, la Calònia i Sant Pere, després hi ha actes que enganxen pràcticament en el que és Artà, saps, perquè hi ha alguns actes que estan fent la Calònia i Sant Pere, que també formen part del programa, i després enganxen en Sant Roc, per tant, si hi ha un destacant-se, no? I després hi ha la filla, per tant, no esperen res més de tranquil·litat fins després de la filla.
1: Exacte, enllaçant festes, que això sempre és positiu i que siguin sempre sense incidents i amb total festivitat i a celebrar. I això, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir abans de tancar entrevista.
0: Bueno, sí, mira, avui he anat a la conselleria de veure la vicepresidenta del govern, Joan Nastaràs, a demanar-li un regal de Reis. No he tingut massa èxit, també ho he de dir, saps? Però crec que m'ho corresponia fer-ho. No? Tots sabem que Artà té un servei de socorrista, no? Aquest servei de socorrisme a Artà li pujarà més de 100.000 euros més que en vez de l'any passat, per les pujades salarials que hi ha, i amb això no critic les pujades salarials, simplement constat que en el Jartanen aquest servei les costarà 100.000 euros més cada any, no? I he anat a demanar una mica d'ajuda a veure si el govern de Ciutat Balears podria ser sensible en aquestes realitats que tenim al municipi d'Artà i alguns altres municipis, i tots els municipis costers. La peculiaritat que té Artà és que no té concessions ni de xivius, ni de maques, ni de sombrilles. Ni en té ni en vol tenir, no? Això ens col·loca en una situació de que, el que he dit abans, que tota la despesa a un monument d'un altre. No? Saps? Clar, jo a una illa on s'està massificada, on se venen les plages sense massificació i on se venen les plages verges, inclús el govern o publicita, saps? No estiri malament que jo ser sensibles en aquests municipis on fa l'esforç i perquè històricament ho ha decidit així, que encaixa més en la imatge que vol traslladar la comunitat autònoma, no? He de dir que no he tingut massa èxit. M'ha dit que de moment no era una línia prioritària, que s'ho mirarien, però bé, ja a l'alçada de la legislatura que ja som, ja,
1: no, és complicat.
0: Ja no crec que hi hagi res de res. Li hem mostrat i m'ho han duit una sèrie de comunitats autònomes que sí que tenen línia de subvenció, com Galícia, com Cantàbria, com Canàries, i me'n deixo un perquè eren quatre, crec, i ara me'n deixo un. Avui hi havia diferents models i diferents formes, no? Per tant, el que jo li he deixat el dossier perquè ja l'havia preparat, i per tant, no sé, si pogués haver una possibilitat, doncs, pues, avagridíem, perquè es veure que després a nosaltres la quantitat de socorristes i les hores estan marcades per un decret i per unes instruccions que mos fa la conselleria. Per tant, en certa manera, se mos estan imposant uns serveis que nosaltres hem de donar simplement per tenir una platja. I has de creure que mos diu els socorristes que han de tenir, les franges mínimes que s'han de tenir, i la tipologia, i en funció de la tipologia de la platja, te marquen unes exigències a l'altre, no? Àrbara, el model que té Artà és un model de no explotació de les platges. Això ho hem d'assumir, i és així, i la línia que s'ha fet sempre ha estat aquesta, no? I jo no la qüestiono, i inclús t'he dit que la reforç, no? Però també és vera que quan nosaltres, a través de la comunitat autònoma, ens marquen un mínim, si ens marquen això, el mínim, entenc jo, és que seria un financiar, en certa manera, un poc això, no? Nosaltres ja vàrem presentar una moció, Artà, que va sortir, crec que aprovada per tothom, excepte per el Partit Popular, que se va tenir, ara t'ho dic de memòria, això, no estic segur. Vàrem presentar una iniciativa a l'Assemblea de Baldes, els Partits Socialistes, i dic que el PP va votar en contra, saps, d'això. Per tant, jo tenia aquesta cita de manar, la van donar avui, i he anat a xerrar en primera mà a la vicepresidenta, no? Hi havia el director general d'emergències i un poquet en Salini que ha marcat la vicepresidenta. No desistes, que seguiré insistint, saps? Perquè jo crec que les coses que són justes, i bé, i ja veurem què passa. Però bé, de moment no tenim finançament.
1: Sí, per desgràcia. També abans d'acabar, hi ha un darrer tema que heu publicat, que l'Ajuntament ha rebut una subvenció europea de 186.000 euros i busques del fons Next Generation per consolidar actuacions de millora i digitalització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable, aquesta tasca que ja fa un temps que s'ha dut a tema.
0: Sí, aquestes inversions són inversions que se van fer l'any passat, amb fons propis, però que després se va sortir aquesta línia de subvenció i mos varen animar a fer-ho, i nosaltres vam insistir i vam dir que sí. Clar, una de les coses que mos demanen el Fund Next Generation és que se'n faci publicitat de les actuacions que se fan. I aquesta notícia ve arrel d'això. És a dir, Artà està molt compromès amb el tema de l'aigua, evidentment sempre se pot millorar, per tant qualsevol inversió que puguem fer en tema de l'aigua no la deixarem escapar, i si poden treure 185.000 euros, doncs treurem 185.000 euros, ja dic, però aquesta després estigui feta. És a dir, ja havia apostat per estar en l'aigua, però sí que és vera que pues ara molt va bé tenir que s'hagin donat aquests dobles perquè podrem reinvertir en un altre tema, probablement també de l'aigua.
1: Perfecte, i ara sí, moltíssimes gràcies, Manuel Galán, va alertar fins la propera, i que acabi molt bé aquestes festes de la colònia.
0: Vinga, salut per tots. Gràcies.
1: Salut.

En aquest cas, Samòs fa arribar aquesta informació del bus, dels busos, perquè en aquest cas podem parlar en plural, en certa manera, del Rhine Wine Fest de la Colònia de Sant Pere, que l'Ajuntament posa a disposició aquest dissabte, dia 4 de juliol. Diu venda de tiquets a l'Ajuntament d'Artà, diu sortides d'Artà cada hora des de l'estació del tren. Sí que no especifica a partir de quina hora és el primer, en aquest cas, però bé, això és el cartell que mos fan arribar, que ja m'havia fet arribar una regidora, i en aquest cas ara també el Batla, tot just hem acabat aquesta conversa que tenim. Per tant, això, tothom qui vulgui anar en bus, que s'apunti, així també s'eviten, en aquest cas, més vehicles a la Colònia de Sant Pere, més possibles embossos, sí que en aquest cas, sense que hi hagi problemes de donar positiu en tema d'alcoholèmia, si algú sobrepassa els límits, no hi ha problema si va amb bus. En canvi, evidentment, n'hi hauria si anés en vehicle particular. Per tant, tot són coses positives. Apunteu-vos en aquests busos del Rain Wine Fest de la Colònia Sant Pere d'aquest proper dissabte, dia 4 de juliol.

Me confirmen que el primer bus d'aquest Rain Wine Fest que posa l'Ajuntament, el primer serà a partir de les 17 hores. Per tant, ja sabeu, vos poden anar apuntant demà matí i el divendres matí en aquests busos de l'Ajuntament que sortiran cada hora a partir de les 17 hores aquest dissabte des de l'estació del tren d'Artà, que diem des de la parada de bus de la vora de l'estació, i que així, com dic, guanyem en tema mobilitat, seguretat, etcètera.

Hem escoltat aquesta altra cançó que ha penjat ara Pep Cabré i vam escoltar les altres que havia publicat aquests vídeos. Avui ha posat aquesta de Que tinguen sort, que era l'altra que Patricia Paixal va cantar amb l'associació musical de Banda Música Artà en aquest concert d'aquest dilluns a Sant Pere, a la colònia de Sant Pere, com a sorpresa, diguem-li així, perquè no estava anunciat ja i sí, previst, però no anunciat, ja aposta perquè fos sorpresa, i va ser això, boig per, bueno, primer per aquest ordre si mateix, que si més no que tinguen sort primer, que és aquesta que hem escoltat ara, i boig per tu, que és la que vam escoltar ahir, també gràcies en aquest vídeo d'en Pep Cabré, que li dono les gràcies infinites per aquest enregistrament i que mos permeti difondre-lo a través del so de Ràdio Municipal per si qualcú no hi va poder ser o si qualcú hi va ser i poder-lo tornar a escoltar en aquest cas. Anem enfilant a recta final perquè ja mos passam d'hora, dies feim més curt, avui feim bastant més llarg, avui a vegades mos, això que dic, sempre la producció s'ajunta o queda difícil tenir convidats. Avui tres entrevistes, que no m'agrada dir entrevistes, al final són xerrades, però bueno, des del meu punt de vista ho considero així. I això, sí que una d'elles estava prevista per ahir, finalment el mos varen proposar després per avui, per tant, se mos ha ajuntat amb tota la resta que ja teníem previst. Però bueno, massa bé, al cap i a la fi, genial poder tenir temes, tant de bo sempre fos així, cada dia i sobretot a l'estiu, que sempre és més difícil trobar temes i gent amb qui puguem parlar, i sobretot aquí en directe, perquè estem parlant de que ho han fet tot en directe, com intentant fer sempre sovint, per tant, en aquest cas també tot ha estat en directe com sempre, aquí a Ràdio Artà Municipal, la vostra ràdio confiança, Ràdio Artà Municipal, 107.9 Artà, 107.3 a la Colònia, a través de www.radioartà.cat, a través d'internet. Anem fent cada dia el que podem, les nostres coses bones, les coses a millorar, tot plegat i amb aquesta calor que sí, ja vos ho vaig explicar, si dilluns mos arreglaven l'aire condicionat després de tot aquest temps pendent que teníem, que això pareixia una sauna, em sap greu fer comparativa, justament dilluns me'l van arreglar i anava bé, però després ahir se va espanyar tot l'equip de totes les escoles, de tot aquest edifici que diem que s'anomenen les escoles, i per tant ja he demanat les pertinents disculpes als convidats d'avui que han hagut de sofrir aquesta calor. Els han posat, evidentment, un ventilador, que és el que tenim, per jo mateix, vull dir, no res més ni res manco que tenim per jo mateix, i m'està greu, però són les condicions que tenim. No només Radio Hortà en aquest cas ara, sí que fins ara era Radio Hortà només, ara ja és tot l'edifici de... o manco aquesta planta, no sé si tot l'edifici, però manco aquesta planta del Viver d'Empreses i Radio Hortà Municipal. En fi, espero que s'ho pugui posar a remei prest perquè entre aquesta calor que fa i això se fa difícil fer feina amb aquestes condicions, però bueno, saben que han de fer la feina i evidentment aquí som i estem en directe, ara són les 19 i 41 minuts d'avui dia 1 de juliol de 2026, perquè vegeu que estic en rigorós directe. I sí, a veure que a vegades he fet programa més curt, però avui, com veus, d'un ja pràcticament 3 quarts d'hora extres, diguem-ne d'alguna manera, i bé, que cap problema, que quan toca, toca i no passa absolutament res. Però sí que ara ja anirem parant aquest punt final, veurem si ràpidament puc comentar 4 dades meteorològiques i acabem del tot.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I bé, quan són les 9 i 44 minuts, tenim a través de Balears Meteo la informació següent. Diu alguns núvols, de fet avui sí que ha estat una mica jo més un poc diferent, però bueno, així tot calor també. 27,3 graus centígraus ara mateix, diu literalment calor, ho diu textualment, i a part de que se nota, ho posa textual, i sensació tèrmica de 30 graus. Ja sabeu que depenent de l'humitat, entre la temperatura, diguem-li, real i la humitat, segons la combinació i tal, fa que la sensació tèrmica pugui ser major, que en aquest cas, de fet, és aquests, diguem-li, 3 graus més de sensació que de temperatura com a tal. La màxima d'avui ha pujat fins als 31,4 graus, a les 12:27, pràcticament a les 12:30, i la mínima, de moment, 21,9 a les 7:11 d'avui de matí. És a dir, que avui temperatures rondejant entre els 22 i els 31 graus. Són les temperatures que han tingut avui, o que estem tenint avui, si més no. El Mancor, tal com està a hores d'ara, mínima i màxima, de manera redondejada. Pel que fa al vent, ara mateix d'est-nord-est, en ràfes de 4,8, poca altra cosa. La màxima ràfa d'avui és de 27,4, a les 11:48 minuts, les 12:15 d'avui de matí i migdia. Avui és dia primer, per tant, en conseqüència, la màxima ràfa mensual no pot ser d'altra que aquesta d'avui mateix, 27,4. La humitat que, com vos deia, ara mateix està en el 73%, la rebada està en el 22 graus, baròmetre 1.017,7 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex d'ultraviolet 9,3 i en l'escala molt alt. Per demà 9,4 puja aquest poquet. Pluja d'avui 0, per tant total mensual 0. De fet, el juny l'hem acabat en 0. El juliol, de moment, amb el primer dia el tenim a 0. Ja veurem el que mos depara la resta de dies, perquè el demés el començam. El total anual segueix, lògicament, aquest 255,6 litres del que ja duem, per dir alguna manera, a final de maig, per entendre-nos així. L'almenat sortir del sol pel dia d'avui a les 6:22, la posta prevista, tot i que sí que amb el núvols ja no el veiem, però vai, a les 21:18 minuts, a les 9:15 rondejant, posta de lluna a les 7:21, sortida de la lluna a les 22:42, tenint lluna minvant, un 97% il·luminada.

I en quant a la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, pel que queda d'avui, mos diu cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja i vent de nord entorn a 10 km per hora. Pel que fa demà dijous, dia 2, començaríem primeríssimes hores intervals en nuvolositat amb un 10%, de matí també el mateix, intervals de nuvolositat 10% i cap vespre també igual. O sigui, les tres primeres quartes parts del dia ben igual, intervals de nuvolositat amb un 10%. El darrer quart de dia, per entendre-nos així, perquè així ho separen quatre, bàsicament no per res, que no vol dir que sigui de manera exacta que canvi, per exemple, les 6 del cap vespre, no vol dir que sigui exacte així, però bé, en aquest cas del darrer tram del dia, cel descobert i baixa ja el 0% de possibilitat de pluja. Tot així, el 10% és baix, però, com dic sempre, tot el que és diferent de 0 l'hem de deixar a la white. Però, bueno, normalment, percentatges així, normalment no solen correspondre a pluja. Però bé, ja dic, mai se sap. Alguna vegada ha passat que sí. Molt puntual. Temperatures possibles demà entre 19 i 32 graus. Per tant, si fos així, suposaria baixada, en cas hipotètic que fos així, suposaria baixada de mínima d'uns 3 graus, tal com la mínima que tenim ara, que diem, i en quant a la màxima suposaria una pujada d'un grau de màxima. El vent, atenció perquè podria bufar una mica el vent demà de matí, començaria amb vent de nord amb 25, en ràfegues màximes de 40, després, de matí com a tal, vent de nord en 30, en ràfegues màximes de 60. Llavors la cosa se tranquil·litza, diguem-ho així, en quant al vent, el cap vespre nord-oest en 10 i darreres hores també igual nord-oest en 10. Pel que fa a divendres 3, primera meitat s'ha descobert amb un 5%, segona meitat s'ha descobert amb un 0%, temperatures igual que el dia anterior, de 9-32, vent de nord entre 30 i 55, entre 30 i 35 km per hora i en ràfegues màximes de 55, aquí era el que volia dir, perdoneu, crec que he creuat números aquí on no tocava. Repetesc, vent de nord entre 30 i 35 km per hora en ràfegues màximes de 55, això per divendres. Per dissabte podria haver-hi intervals de nuvolositat, tot i 0% de possibilitat de pluja. A temperatures de 9-33, en aquest cas seria pujada d'un grau de màxima, vent de nord amb 20 km per hora. Passaríem ja diumenge dia 5, amb cels descoberts, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, de 9-33, vent de nord amb 15 km per hora. Dilluns, dia 6, començaria en setmana en cel descobert, temperatures 18-34, en aquest cas baixaria la mínima però pujaria la màxima un grau en cada cas, per tant més amplitud de temperatures. El vent per dilluns podria ser de nord-est entorn a 5 km per hora, poca cosa. I en quant a dimarts, dia 7, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9-35, en aquest cas pujada respecte al dia anterior d'un grau tant de mínima com de màxima, i el vent possible de l'est entorn a 10 km per hora. En resum de tot plegat, demà possibilitat de pluja d'un 10%, percentatge molt molt baix, però com dic sempre, tot el que és diferent de 0 fa difícil descartar del tot, tot i que normalment quan són 5 i 10% normalment no sol ploure, normalment, però bé, ja dic que alguna vegada puntual ha plogut i per tant ja no vull dir res en aquestes alçades. En quant a temperatures, la mínima pràcticament de 9 graus tots els dies, amb excepció de dilluns que baixa els 18, però tota la resta de dies, tant demà dijous, divendres, dissabte, diumenge com dimarts, amb el de 9 graus. L'únic dia que varia és el dilluns, que baixen els, o podria baixar, que diem, en els 18 graus. Per tant, en aquest seria la mínima més baixa tots els dies que m'ho mostra hores d'ara l'EMET. Per la part, entre comptes contrària, temperatures màximes d'aquests propers dies, aquí sí que hi ha més canvis i va l'alça, com ja veníem dient, passaria, o podria passar dels 32 per demà dijous, que se mantindrien divendres, però després pujaria els 33 dissabte, que mantindríem diumenge, pujaríem els 34 dilluns i pujaríem els 35 dimarts. Per tant, ja veiem aquesta progressió a l'alça en quant a les temperatures màximes, en quant a la mínima en manteniment general. La màxima, ja he dit, 32 demà, que va pujant de manera esglaonada fins als, al manco, ja veurem si més enllà o no, fins al manco els 35 possibles per dimarts. I en quant al vent, demà de matí entre 40 i 60 km per hora de ràfegues màximes,
primera meitat del dia, i després divendres, de moment, possibilitat de tot el dia de refer màximes en torn a 55 km per hora. És una mica el més comentable, si més no, en aquest sentit, i res, ara mirava de glossament horari, per tema del vent, per exemple, el moment de més vent possible, la punta, que en certa manera dit així, podria ser entre les 10 de demà matí i les 12 del migdia, bueno, a les 13, si voleu, les 13 baixa un poquet de velocitat, baixa un quilòmetre per hora, però bueno, que el podem incloure també, si més no. D'aquest tram, entre les 12 i les 12:01 de demà de matí i migdia, seria 60 km per hora de ràfegues màximes, per tant, atenció en aquest cas, demà de matí, repetesc, entre les 10 i les 13 hores, aquesta possibilitat de moment de més vent, que sí que aniria pujant pròximament, però seria amb aquest possible tram horari el moment en què podria bufar més el vent per demà de matí. Per tant, precaució en aquest sentit. No són xifres moltíssim altes, per tant, també tot relativament, però així vos ho dic, perquè així està la predicció hores d'ara. De fet, hi ha alerta groga a la nostra zona nord i nord des de Mallorca per perill baix de riscos costaners. En aquest cas, l'alerta està activada des de les 8 del matí fins a les 18 hores, aquestes 10 hores, fins a les 6 del capvespre, que diem aquesta alerta groga, repetim, per tant, perill baix de riscos costaners. Per tant, precaució també en aquest sentit, com dic, per demà de matí, alerta groga entre les 8 i les 18 de demà, però sobretot la punta de més vent pot estar en el tram entre les 10 i les 13 hores de demà de matí. Res, falten 5 minuts per les 8 d'avui vespre, són les campanes del funeral, i res, com veus, avui hem allargat una hora al programa, així que perquè si qualcú té a dir, a vegades quan feim un poc més curt, ara hem fet una hora de més, cap a l'EMA. Així que, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. Sale, pom, dame,
1: Dice la gente que yo...

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho, ¿y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.